0: Castellón i Vinaròs.
1: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons. Així estem Alberto Marco i Raül Puchol des del Grau de Castelló en el Dia de les Paelles des de l'edifici de Simetria. És un dia important dintre del que són les festes de Sant Pere, però no oblidem també que tots els divendres tenim una cita amb la gent del terme, amb la gent de l'Horta, del Baix Maestrat, Alberto Marco.
3: Doncs així és, Raül, que tenim ganes d'anar a disfrutar dels seus productes, però en aquest cas anem a començar per productes un poquet diferents de Benior, perquè Suni López Filda, responsable de comunicació, avui ens porteu per a començar al jardí.
4: Hola, què tal? Al jardí, perquè és un lloc que jo sé que tu a lo millor vols aprofitar i hi ha alguna sèrie de cosetes que t'has vistes per renovar. Poden ser, per exemple, pues, aquest lloc de la barbacoa, unes cadires noves, perquè no també si t'arregles tu el teu propi jardí, maquinària... Segur que hi ha mil coses que et fan falta. Doncs demana'ns el catàleg de Cadena 88 al nostre supermercat o al magatzem de subministraments i encarrega tot allò que necessites. És una manera còmoda d'accedir a una oferta molt àmplia per a casa, jardí i bricolatge, amb l'atenció de proximitat de sempre. Bon dia, que crec que ja hem filat i no te'ls he donat.
3: Doncs bon dia, Suni, es dubte que sí que és bon dia, que tindrem un poquet de calor, que el podem disfrutar en el jardí i per a refrescar-nos, sí, podem tindre piscina, però què millor que una síndria, que un meló d'Alger de Benior, perquè ja estem ahí en la campanya en marxa i que aquest any que ven novetats.
4: I tant, jo te proposo la síndria i la piscina, un complement fantàstic. I nosaltres en produirem 6 milions de quilos, això és la previsió de comercialització, i una de les principals novetats, com tu apuntaves, és recuperar varietats amb peces d'entre 4 i 6 quilos. Què significa això? Doncs que habitualment a la nostra zona, a Benicarló, el que hem fet ha sigut pues, treballar, conrear calibres tamanys més grans de síndria, entre 6 i 10 quilos. Però l'evolució del consum i les demandes de la gran distribució i dels supermercats, i al cap i a la fi de lo que és el consumidor final, ens ha portat a ampliar l'oferta. D'aquesta manera podem donar resposta tant a qui continua buscant síndries de major calibre com a qui necessita formats més ajustats per al consum actual. No sé en el teu cas què t'avellis més, una sandria ben grosseta per compartir-la en família, en amics, o eres més d'una sandria més menudeta com els calibres que ara estem treballant?
3: Jo de les dos m'adapte, i perquè el que sé segur és que siga gran o xicot, a part d'adaptar al mercat i s'assindre a meló o meló d'Alger de Benior, ve destaca per la seva qualitat i sobretot per ser ahí producte d'origen de quilòmetre zero, que es diu.
4: Sí, perquè ja saps que en les nostres síndries tens l'intens sabor assegurat i també eixa gran dolçor. Són dues qualitats que la converteixen, per tant, en un producte molt apreciat durant els mesos d'estiu i sobretot aquests dies de calor en els quals tant al nostre territori, també al nostre país com en Europa, quan hi ha calor, doncs despunte, no?, el consum de la síndria. Però, a més, he de dir-te que, com tu ressaltaves, té aquest valor afegit de ser una síndria d'origen i de proximitat i que tenim la sort de, pues, al estar propet, poder assaborir aquesta intensitat de la proximitat. Darrere de cada síndria heu de pensar que hi ha, per tant, territori, hi ha persones, hi ha experiència i hi ha una manera de treballar vinculada sempre a la qualitat i a respectar el producte.
3: Sí, justament hi ha també, com bé dius, i has dit ara al final, molt d'ofici, molta feina i molta qüestió de destacar, especialment també, que sempre es destaques ahí en el moment de la recol·lecció.
4: Sí, sí, és un dels aspectes claus de la campanya, eixa recol·lecció, perquè a Benior comptem amb talladors professionals procedents d'Almeria que estan especialitzats en el tall de la síndria. La seva feina, el que és fonamental, perquè el que fan és seleccionar el punt òptim de maduració i garantir que el producte arribi al mercat en les millors condicions d'eixe sabor intens, d'eixa dolçoreta, també en una bona textura, que no siga una síndria que diem, ui, ja està passada, i que la qualitat siga absoluta. Pues és gràcies a ells, que són talladors professionals procedents d'Almeria, que venen durant esta temporada a Benicarló, per dir quina és la síndria que s'ha de tallar i, per tant, s'ha de recol·lectar per anar directament a les vostres cases.
3: Suni López Filda, ja ens has comentat tota la teoria, però jo saps que me vaig apuntar la passada setmana que avui tocava recepta amb meló d'Alger, amb síndria de Benior com a protagonista. I tinc ganes que m'ho contes, però jo tinc tot preparat per apuntar-me.
4: Pues prepara't, perquè va ser molt senzillet. Jo crec que no farà falta ni que te ho anotes, perquè de cap vas a fer esta recepta a casa i els agradarà, els encantarà les teues xiques. Mira, és una proposta molt senzilla, fresqueta, i és una opció com preparar una amanida de síndria i li anem a posar formatge fresc, unes fulles de menta i un toc d'oli d'oliva verge extra. No me detingue les quantitats perquè segons la quantitat de gent que sigueu pues aneu a preparar-la, però tu imagina't fer eixos daus de sandieta amb les fulles de menta i el toc d'oliva verge extra. I el que li anem a afegir també, si us agrada, són fruits secs o unes fulles de rúcula per donar-li un punt més complet. És una recepta ideal per a l'estiu, molt ràpida de preparar i perfecta per a posar en valor el sabor natural de la síndria i que pots pues, preparar i posar sobre la taula, se m'ocorreix a qualsevol hora del dia, a l'hora, per exemple, de dinar com a un entrant, també a l'hora de sopar, un dia per berenar, per què no? Són ingredients ben senzillets que podem oferir-nos un plat molt refrescant i molt gustós.
3: Moltes gràcies, Uni. Fins d'ací 7 dies.
4: Una abraçada.
2: Abraçada ben gran des del Grau de Castelló. Ens encanta els divendres estar en el Baix Maestrat i conèixer tot el que ens conta i de la manera, la cura que té per contar-lo i per transmetre-nos el que és el treball diari que fa la gent de Llauradora. Com estarem així i seguirem així en el programa especial que estem realitzant des de Cope Mas Castelló a motiu del Dia de les Paelles de Sant Pere, en el que s'anomena la Bodegueta de Sant Pere, junt a la gent del Diari Mediterrani des de l'edifici de Simetria, que en este any 2026 complís el seu 85è aniversari. Ara, en un instant, continuem en format Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.
0: Herrera en Cope.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
5: Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes. Descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
6: Visualis, porque son tus ojos.
7: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
8: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
9: Lo que te hace falta es Fustecma.
10: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
11: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
12: Baixa d'Iteu, la festa més marinera arriba al Grau de Castelló. Entre el 27 de juny i el 5 de juliol, les millors ramaderies se citen en el districte marítim. Gaudís de l'exhibició d'11 serrils i de l'entrada de bous del Torreón. No et perdes el correfoc de Sant Pere, la cavalcada de la mar i la processó marítima. Balla el ritme de l'orquestra a la missió. Isabel Ayun, la potra salvaje. I queda també el millor sabor de boca després del dia de les paelles i la torrà de la sardina. El Grau t'espera. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
13: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
14: Sabores de nuestro territorio. Recuerdos de momentos en familia. Este verano, La Comarca, tu bar de pueblo en la ciudad. Disfruta de tus almuerzos, comidas y cenas con las tapas tradicionales de las comarcas de Castellón, en familia o con amigos. Taberna La Comarca, a tu servicio durante todo el año en bajos de Hotel Doña Lola, junto al Parque Ribalta, Castellón.
0: Herrera en Cope.
1: Castellón y Vinaroz.
0: Estar informado.
15: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias y son las 7 de la mañana aquí en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela.
1: Con Pilar García.

0: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Puede ser que la vida te guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu
3: vida. Ay, qué bonita esta canción que habla del mar. Ay, así estemos, así continuemos. Molt bon dia, som Alberto Marco, Jorge Monsonís i Raúl Puchol. La una de la vesprada, 30 minuts i 30 segons. Avui estem al Grau de Castelló, a les festes de Sant Pere, el dia de les paelles. Estem a l'edifici Simetria. Simetria, empresa que commemora el seu 85è aniversari. Estem de la mà de BP, de UB, de Cubacàs i de Restaurant Mediterrani. Havíem saludat a Antònia García Valls, la subdelegada del Govern d'Espanya. També s'incorpora Rafa Simó Sancho, el que és secretari general del PSOE a la ciutat de Castelló i diputat autonòmic, i que se'n va anar a Gandia en vegada de vindre als premis COPE Castelló. Jo ho tenia que dir, Alberto Marco, que sí? Sí, que ho tenim que dir, Alberto, clar que sí.
4: Claro.
5: Sí, jo agraïs la confiança en la que sempre mos entrevista Raúl Puchol, a la gent que volem, i jo crec que està bé parlar de Diana Morán, perquè
3: ahí vamos.
5: Si tot va segons lo previst, avui serà nomenada oficialment la candidata del PSOE a la Generalitat Valenciana, i el seu primer acte, Raúl, saps on el farà? Al Grau de Castelló, demà. El seu primer acte com a candidata oficial, demà, Diana Morán, vindrà al Grau, perquè li vaig dir: Diana, he tingut que faltar a uns premis de la COPE en el Grau, tens que tornar-te al Grau. Així que demà tindrem a Diana Morán en el Grau en les festes de Sant Pere.
3: El que tenim clar, Alberto Marco, és que era igual que li diguérem quin sol fa, que ell igual haguera dit, que sí, Antonio García Valls, igual haguera dit demà ve Diana Morán.
6: És que és el que toca, que dir que demà ve la nostra secretària general i candidata a la Generalitat Valenciana. La veritat és que és un honor per tots els castellonencs i castellonenques que volem ja un canvi en les polítiques que estem patint per part del Partit Popular a diferents sectors. Jo, que en la meva vida normal soc professora, pues la veritat és que el sector educatiu ha sigut atacat greument per aquest govern de la Generalitat, que no considera que la base fonamental de la seguretat de les persones està en la sanitat, en l'educació i en la seguretat ciutadana.
3: Han vingut valents i valentes, t'has donat compte, Alberto Marco?
4: Sí, sí, sí, jo volia dir-los també que igual que és futura candidata a la Generalitat, també és ministra en tantes coses d'universitats, i que el dia 1, ja que no podien vindre a Orenes Granca, si no podria haver estat també pel matí al Paranip de la Universitat, no, primer en la presa de posició del nou...
3: A la presa de possessió no va vindre. Ara els vendrem, ara els vendrem també. Quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodia COPE que tindrem a les 2 de la vesprada i 20 minuts, Alberto?
4: Doncs que a part de la teua futura participació en futurs gastrocopes, en dubte, per Isa Paella en Papes, també parlarem, per exemple, d'un incendi que està mateix afectant a la AP7 junt a l'eixida de Peníscola, que està fent que inclús el Consorci Provincial de Bombers tracte d'apagar-lo en l'ajuda d'helicòpters, i que ha fet que se tinga que tancar, per exemple, un carril ahí en aquesta autopista en direcció cap a Castelló. També te parlarem a partir de 2020, encara seguirem pendents d'aquesta ajuda que està arribant de tot tipus o que s'està replegant en Castelló per als afectats per el terratrèmol a Veneçuela. També parlarem de dades turístiques. Hem escoltat ara aquesta nova campanya de Benicàssim, però que arriba a les portes d'un estiu que, de moment, en el primer semestre de l'any, mostra Castelló com la província i el lloc on més està creixent l'ocupació hotelera en el que va d'any. I també te parlarem, per exemple, ja que estàs tu a Simetria, doncs que una persona d'ahí que està d'enhorabona, Francisco José, de Francisco José Beafolk, perquè ahir va ser elegit com a nou president de Sarsatec, l'Associació d'Empreses Tecnològiques de Castelló.
3: Mira, pues n'hi ha tanta gent, si vols pegar un crit de veresista sí, el felicitem, però això està posant-se cada vegada en moltíssima gent. Ja arriba i tot, el patró major de la cofradia del Grau, imagina't.
4: Ve tot a ser molt més.
3: A partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Gràcies, Alberto. Continuem així al Grau de Castelló. Estàvem en Antònia García Valls, la subdelegada del Govern d'Espanya, en Rafa Simó, el secretari general del PSOE a la ciutat de Castelló i diputat autonòmic. Demà ve una ministra, avui tenim el líder de l'oposició, Núñez Feijóo, així. Això significa que no descansen els cossos i forces de seguretat, és a dir, afegit a tot el que és un operatiu especial de les festes de Sant Pere el Grau.
6: Bueno, la veritat és que aprofito el micròfono pues, per a fer un agraïment a totes aquestes forces i cossos de seguretat, tant de l'àmbit de l'Estat com de l'àmbit local, com els serveis d'emergència, perquè la veritat és que mentre nosaltres ho estem passant bé, ells estan cuidant-nos. És dir, que nosaltres ens ho passem bé i n'hi ha un grup de gent que està treballant per a que nosaltres ho passem bé. I jo només puc agrair tota aquesta feina que fan, que efectivament avui amb la visita de Feijóo s'intensificarà i demà la visita de Diana Morán pues, també s'intensificarà. Però que són tan professionals que estan preparats per a cobrir qualsevol eventualitat.
3: Fa una estoneta ens contava els reforços que hi haurà en aquest estiu de Policia Nacional, un número important per al mes de juliol, un altre per al mes d'agost, però també Guàrdia Civil. Vam tindre 70-90 cadets, bueno, és que jo me pergui en la Guàrdia Civil. És dir, que també som receptors de gent que acaba de formar-se com a mandos.
6: Sí, la veritat és que el primer any que jo era subdelegada del govern van vindre 63 guàrdies alumnes que se van incorporar pues, de cara a l'estiu, venen sempre quan acaben la seva formació a l'acadèmia. L'any passat vam vindre 80 i enguany la xifra de guàrdies alumnes ha sigut de 124 i vull destacar una xifra que m'agrada especialment i és que el 36% són dones. És a dir, tenim una institució que fins ara era massa masclista, m'atreviria a dir. De fet, tenim per primera vegada dos tenientes coroneles, però ara ja en les noves promocions tenim una institució que cada volta se pareix més a la societat a la que serveix, no? Si som el 50% de la, o el 51% de la població, pues volem estar representades també en el 51% de totes les institucions. La veritat és que 124 és un número important. De fet, el dia següent ja estaven en els seus puestos distribuïts i ja treballant. I això què vol dir? Això vol dir que el govern d'Espanya ha fet un esforç important en formar guàrdies civils més enllà de lo que és la taxa de reposició, perquè durant els governs de Rajoy van eliminar la taxa de reposició i se van perdre molts efectius de guàrdia civil. Concretament van perdre de 7.000 efectius en tots aquests anys. Ara estem en la senda de la recuperació per a que estiguem pues, assegurats. Me comentava el coronel l'altre dia que això al final són faves contades. Tu saps, perquè tens les dades, quanta gent se va a jubilar cada any. Si se van a jubilar 2.000 i tu sols reposes 200, pues aleshores no cobrisses les baixes que s'han produït. I nosaltres sí que volem més guàrdies civils, però també volem més mestres, més metges, i volem tindre serveis públics adequats per a garantir el cobriment de les necessitats bàsiques de la ciutadania.
3: Està clar, queda clar que Antonio García Valls va estudiar en Cuaderno Rubio, que va rebre el Premi Cope Castelló de la Educació. Tampoc va vindre vostè als Premis Cope Castelló, per això li ho dic, és dir, que se sap absolutament tot, de coma per coma, el pape pipopú, o sigui, absolutament tot. Es dona compte, Rafa?
5: És que n'hi ha gent que diu que... N'hi ha gent que jo crec que en política se creu que viu millor contra Pedro Sánchez, i jo crec que Anto fa un treball que se viu millor en Pedro Sánchez. Les dades ahí estan, més allà del ruido que nosaltres vulguem fer. Ara, si un ratet, tindrem a la persona que més ruido fa en tot això, però Anto, pues, una de les seues tasques és explicar que el govern de Pedro Sánchez fa coses bones per la ciutat i per la província de Castelló.
3: Bueno, què tal per Gandia? Diu que bé, que vindrà així al Grau. Ha tingut temps vostè de gaudir de les festes del Grau de Sant Pere? Hem vist que sí, perquè, bueno, n'hi ha que dir-lo, que este matí mos ha convidat per segon any consecutiu a esmorzar. D'ahí, pues, un poc el tono d'amistat que hem tingut al principi d'este moment de radiofònic.
5: A veure, les festes del Grau se viuen de meravella. Si eres del Grau les vius molt bé i a més nosaltres portem molts anys en la penya del Norall fent molta festa. A més, pues, és una alegria que noves colles se vagin afegint al programa oficial creant actes que comencen a ser ja un segur en la nostra programació i per això jo crec que donar-li veu, donar-li altaveu a la colla La Clau que fa un esmorzar i que a més enguany ha fet un esmorzar en honor a Vicente Guillamón Pare, que va faltar l'any passat, pues crec que també és d'agrair que la COPE s'hagi fet ressò d'això i que sàpiga la gent que al Grau se fan bous, se fan desfilades en disfraces, se fan orquestes, se fan les paelles, però que se fan moltes més coses.
3: Gràcies per compartir esta estoneta amb nosaltres i ànim en tot el tema de seguretat, subdelegada.
6: Moltes gràcies, Raül, un plaer.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Un plaer, gràcies.
3: Mira qui ve ara, atenció.
5: El patró major també ha esmorzat a la colla La Clau, eh?
3: El patró major
5: però
3: també
5: ha esmorzat. Ha fet trampa, que ha ficat llangostins que no se podia.
3: Atenció, la grave acusació al patró major de les festes del Grau. Diu que ha fet trampa, que ha posat llangostins avui en un concurs gastronòmic de sèpia?
7: Bueno, però separat, perquè ho hem separat perquè el concurs era de sèpia. I entonces ha fet una cassoleta de llagostins al ron, flambeados al ron, i un altre en la sèpia, en lo del concurs. per fer una miqueta... Va, són festes, que t'ho tinc que explicar.
5: La penya al Norai l'ha fet de sèpia al Jager.
3: Ostres, això és cervesa, no?
5: No, és una cosa una miqueta més forta, però la veritat que després s'evapora i queda bé. Però vamos, Manu cuina millor que nosaltres, eh? D'ací a Lima.
3: Jo també dono fe alguna clandestinitat al morzar que anem per ahir. No vull parlar més. Bueno, patró
7: no
3: major,
7: cal, no cal.
3: Primer que res, enhorabona, felicitats, perquè enguany heu tingut una distinció molt grauera, festera, no?
7: Home, molt orgullós. És un honor tindre pa un grauero i en este cas pa una entitat com la cofradia que te donen el aladroc d'or, pues, és un orgull i molta responsabilitat per seguir peleant.
3: Les festes, com han transcorregut des de la cofradia de Sant Pere?
7: Bueno, pues tot el que li ha tocat a la cofradia, com la, el dia de la professó, la missa, el dia de la torrà, tot normal, tot estupendo, no ha hagut cap problema, tot rodat, mos ha acompanyat el temps, o sigui, molt bé. I de l'altre, per lo que sents per els mentideros del poble, pues no ha hagut cap problema, o sigui, de moment, tot bé.
3: Ara paren vostès per vacances, tornen a faenar després d'esta setmaneta, el dia de la Mare Déu del Carme també tindrem que fer algo, suposa?
7: Sí, mira, pues la modalitat que pare és l'arrossegament en el mes d'agost. Ara el mes de, els altres mesos cada embarcació d'arrossegament tria els dies que vol parar, però el mes d'agost la província de Castelló para, des de Borriana hasta Vinaròs. Després n'hi ha barques que decideixen parar juliol i agost, altres agost i setembre, i això realment mos ve bé perquè només desabastim el mercat local un mes. Antigament el desabastíem els dos mesos. Ara mos alternem uns per altres i això pues, fa que hi hagi sempre peix i el peix puja una miqueta de valor. Bueno, llei d'oferta i demanda.
3: Bueno, mos acaba de donar una classe magistral d'economia al patró major de la cofradia Sant Pere del Grau de Castelló, Manu Peñasant, estava així, que jo dic, encara babejarà, Ignasi García i Felipe, per part de Mare, el portaveu de Compromís de l'Ajuntament de Castelló. Estaves així mirant-lo igual que jo, dic, però sí, fa més.
8: No? Jo és que volia que li fes una pregunta i és com va anar el Remember del Patio en les planes. Pregunta seu.
7: La pregunta d'examen. Bueno, pues me van... Un dia vaig anar a almorzar a les Planes i el gerente Guillamón me va dir que comprar el local, que havia comprat el local de les Planes i ara ja no és gerente, ara és gerente i propietari. I entre tonteria i tonteria, bueno, per qui no me conegue, jo abans de ser patró major vaig tindre un pub de renom així al Grau, on venia molta gent, molta joventut, i ficava discos, claro. Un pa, pues, ficava discos, cafès i més coses. I me va dir, xe, Manu, tu, ja que jo estic molt content que després de tres generacions peleant per aconseguir este negoci, ho hem aconseguit, tu me faries el favor de ficar uns disquets el primer dissabte de festes des del balcó de les Planes? I com sóc a Munto Fluixet, pues, me va guanyar i li vaig dir que sí.
3: Disquets de vinil o ja també maneges el MP3 i...
7: La veritat que me vaig tindre que esmerar un poquetet perquè el balcó no dona per a més i ho vam descargar, vam estar dos horetes, ho vaig descargar en MP3 i en una mesclaora xocoteta com una tablet que no veia els botons, vas a ver, però bueno, com xuem en casa, la gent molt contenta, vam ficar allí dos horetes de musiqueta... I la veritat que bé, apunta bé.
8: Jo he de dir, claro, estàvem desfilant amb la reina, amb l'alcaldessa, ella anava ocupant la presidència i en la mascleta va dir, va ficar la banda a tocar amb Amparito Roca i van parlar que mos agrada aquesta cançó i se va comprometre a ficar amb Amparito Roca mentre es passaven els bous. I ho va fer. I no deixava impressionar, vore'l, tot vestit, oficial i corrents a canviar-se, de sobte està allà dalt punxant en menys de mitja hora.
7: Així no va ser, sí.
3: Increïble, increïble. Les ha informado Ignasi García en directo.
7: Per al poble el que faci falta per a les festes.
3: Pues bones festes i que vagi tot molt bé.
7: Muy bien. Això esperem, que els dos dies o tres que queden acabem-lo en pau i amb un tobé i com ara estem, rient-nos i festejant.
3: Gràcies per acompanyar-nos en aquest edifici de simetria, en la simetria que complís 85 anys enguany i que estem compartint amb el diari Mediterrani en el programa especial del Dia de les Paelles de Sant Pere, les festes de Sant Pere. Estem de la mà de UB, BP, Cubacàs i també el restaurant Mediterrani. Bueno, Ignasi, veig que ja és estiu, que tu les teves espardenyes clàssiques.
8: He de dir que este any, al mes de maig, ja me les vaig començar a ficar, perquè feia una calor que no se podia aguantar. I hem de pensar que adaptar-se al canvi climàtic també el millor és adaptar el nostre outfit, i jo segurament hauré de desterrar els meus vaqueros, que és la...
3: Cuidado que Tonet Marsà te pot pegar una panxà i passa, Tonet, passa.
9: No volia molestar.
3: No, és que és Ignasi García, el portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, i estàvem abans en Manu Penya, que és el patró major de la cofradia. I resulta que Manu, abans de ser patró major, era DJ. L'altre dia li van fer punxar el dia de l'inici de les festes. I en això apareix Tonet Marsà. Jo dic, però ja han d'estar del serrutxo per així.
9: És una senyal, és això. Pues bueno, disfrutando de les festes de Sant Pere i gaudint del dia de les paelles, així en els amics i en els companys i demés.
3: Esteu preparant l'aniversari del...
9: Sí, mi cumpleaños. L'aniversari el próximo día 1 de agosto, aquí al ladito, en el Moll de Costa. La verdad es que estamos muy ilusionados. Después de muchos años volvemos a celebrar la efeméride, el cumpleaños, y la respuesta de los compañeros que van a venir de Tarragona, de Valencia, de Teruel, todos los de Castellón, rememberos que ya han... confirmado la asistencia. Estoy súper emocionado, la verdad.
3: Ya se nota. Pues el 1 de agosto hay que estar en el Moll de Costa en el primer aniversario del recreo.
9: No, el aniversario del recreo es mi cumple. Mi cumple. 46 primaveras.
3: 46 años.
8: 46? Uy, qué jove. Yo soy el mayor.
3: Que sí. Bueno, gracias.
9: A tu, Bonico, gracias.
3: Felicidades.
8: Que no me conté que a gente DJ en DJ.
3: Sí, no podía pasar Tonet Marsà y digo, no, que no, saludaré. No. Si no, mos voltará como una birla, porque este está inmenso.
8: Això ho has dit en l'aire, està gravat.
3: Sí, no, estem en directe. Què?
8: Què? Molt bé. Bueno, molt bé els premis de la Cope de l'altre dia, així al costat, al casino. Gràcies per convidar-nos. I la veritat és que van a veure moments bonicos.
3: Quin li va agradar més?
8: Jo crec que, en perspectiva, el més m'agradar va ser el discurs que van donar la gent de la colla al Rebombori. I també va ser molt emotiu les paraules que vas tindre per a Emili Marmaneu. Després del treball que ha fet per l'associació d'Alzheimer, jo crec que va ser el moment més tendre de tot. I he de dir que me va agradar molt quan te vas ficar reivindicatiu, Raül, tu reivindicar els conservatoris, que va dir, ostres, Raül, que està plantant-se davant del govern, que molt bé, ja toca reivindicar els conservatoris per a Castelló.
3: No ho traga de context, senyor,
8: no me
3: senyor
8: de vostè,
3: García, no ho traga de context. Va ser perquè el premi de la joventut era per a Vega Rodríguez Pérez, que és una xica de Castelló,
8: violinista
3: que ha tret els premis extraordinaris en el Conservatori Professional Mestre Tàrrega en 14 anys i no ha pogut ingressar a un superior perquè no té 18 anys, ha tingut que anar sent becada al Liceu de Barcelona per poder fer el superior. Aleshores, la xica va parlar i va dir algo referent al tema dels conservatoris i escolté.
8: A mi m'ha encantat que parlarem, perquè a més és un tema que hem de parlar, és un tema que hem d'apretar tots i ara si me permets la cunya partidista, perquè n'hi ha que dir-lo, no? La legislatura passada veiem a la delegada territorial del Consell, no? La senyora Susana Fabregat, o al portaveu del govern de l'Ajuntament de Castelló, el senyor Vicent Sales, manifestant-se, reclamant els nous conservatoris, i en 3 anys el que n'hi ha hagut és una paràlisi absoluta de, al meu entendre, un Partit Popular que no té intenció de que arribi aquesta infraestructura imprescindible, no per a Castelló, sinó per a totes les seves comarques.
3: Bueno, el tram sí que ha arribat al Grau, ja.
8: El tram ha arribat un any més tard, ha arribat un any més tard del que van prometre, les coses com siguen, perquè van prometre un any antes, però bueno, al final... Llegarà antes de verano i ja veurem qui verano serà. És veritat que ha arribat. Com a mínim, una de totes les que havien dit ha fet.
3: Ignasi García i Felip, per part de mare, gràcies per també compartir aquesta soneta amb nosaltres així.
8: Gràcies a vosaltres per donar-vos un temps i espai.
3: En simetria i fer-nos també de reporter de les festes, d'ahir contant-nos los de Manu Pérez.
8: T'ha agradat.
3: Clar, m'ha sorprès. No ho sabíem.
8: Gràcies.
3: És el que té. Estem en directe des de l'edifici de simetria en esta bodegueta que compartim amb els companys del diari Mediterrània amb motiu de les festes que s'estan vivint en honor a Sant Pere i en el Dia de les Paelles. I en un instant entrem en la recta final del nostre temps de ràdio en viu i en festiu.
0: Mediodía.
1: Cope más Castellón.
0: Estar informado.
10: Atención, Grau de Castelló y visitantes. En estos días de fiestas, recuerda ser más sostenible y recicla con pequeños gestos, con vasos reutilizables. Con reciclaje, contribuimos a tener unas fiestas más limpias y respetuosas con el medio ambiente. Reciplasa ha distribuido 4.600 vasos reutilizables entre las peñas, con la imagen oficial de los festejos. Ayuda a tener unas fiestas de San Pere más sostenibles. Desde Reciplasa, felices fiestas, Grau de Castelló. ¡Visca San Pere!
11: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
12: Lo que te hace falta es Fustecma.
13: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
14: Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza número 90 de Castellón.
15: 16 premios COPE Castellón Juventud, patrocinado por Todo Juguete, Vega Rodríguez Pérez, por representar con excelencia el talento emergente, destacando dedicación, sensibilidad artística y un extraordinario compromiso con la interpretación, siendo referente inspirador con su violín para la juventud de toda la provincia.
0: Mediodía.
1: COPE Más Castellón.
0: Estar informado.
3: La una de la vesprada, 51 minuts, estem de festes al Grau. M'està mirant Araceli de Moya, Sancho i diu este perquè està cantant Vaya Toc en la cançó que sona. Estamos en el edificio Simetría, en el Día de las Paellas, fiesta de San Pedro. Agradeciendo a V, a BP, a Cubacas y al Restaurante Mediterráneo que hacen posible que estemos aquí. También, evidentemente, a Simetría, que nos ha invitado para compartir junto a los compañeros del periódico Mediterráneo. Araceli de Moya, Sancho, vicealcaldesa de Oropesa del Mar y coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo tenemos Oropesa ya en el mes de julio?
16: Pues mira, lo tenemos ya en ebullición absoluta, a tope. Normalmente en Oropesa, después de los Sanfermines, es cuando tenemos el subidón. Pero no. Llevan como 20 días de junio que lo tenemos a tope ya de visitantes. Así que contentos. Los negocios, los comercios, hostelería trabajando ya muchísimo. Y bueno, muy contentos por eso, precisamente, claro.
3: Bueno, pues nos alegran esas buenas noticias y como coordinadora de Ciudadanos vamos a llegar a las elecciones autonómicas, a las municipales o...
16: Claro, llegaremos. Estamos ahora en el sprint final, cogiendo aire, quedan no sé si 11 meses y claro que sí, ya tenemos experiencia y bueno, nos veremos en las municipales, en las autonómicas... Probablemente y con algún proyecto seguro nuevo, interesante después del verano.
3: ¿Va a ir a las autonómicas? ¿Va a ir a las municipales, Araceli de Moya Sancho?
16: A las municipales, sí, me presentaré nuevamente. Si lo quiere el partido y todos los compañeros de Oropesa, me presentaré para liderar el proyecto de nuevo, para que las cosas sigan funcionando en Oropesa.
3: ¿Sabe que habían muchos rumores de si usted iba a otra lista?
16: Sí, pues no, yo de momento, yo creo que siempre hay que decir de momento, pero vamos, la idea es siempre continuar aquí y más con un cargo tan importante como tengo, que es la de coordinar la comunidad autónoma y estar precisamente pendiente del resto de agrupaciones en las demás provincias, además de la de Castellón.
3: Ya que no para, la vemos en las redes sociales. A ver si tiene un huequecito y viene a visitar los nuevos estudios de COPE. Que estamos allí desde el 17 de septiembre y todavía no ha tenido usted tiempo de venir.
16: Cierto, cierto. Siempre que me ve, me lo dice usted.
3: Véngase.
16: Ahí, venga, sí. A ver si vamos en breve, antes de que os vayáis de vacaciones. Os vais a ir, ¿no?
3: Siempre, claro.
16: Bueno, pues ya lo hablamos y vamos a visitaros.
3: Gracias, Araceli, por acompañarnos.
16: Gracias a ti,
3: Raúl. Gracias, Araceli de Moya Sancho, la vicealcaldesa de Oropesa del Mar y que ha venido también a vivir estas fiestas del Grau de Castellón. Hombre, Noelia Selma, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Castellón, ¿qué tal?
17: Hola, pues así, de festes, la cosechera de festes, pues de festes.
3: Sobrevivim bé, normalitat, ¿no?
17: Sí, sí, portem prou bé, el caloret que va estos dies, però bé, molt bé.
3: Bueno, les festes del Grau de Castelló sempre hemos dit, Francisco Cabañero, que és el regidor de noves tecnologies i de barris, que són les primeres que n'hi han fora del que és el nucli principal. Ara empieza el calendari, ¿eh, Paco?
18: Pues algunos barrios ya habían empezado fiestas, pero la parte fuerte empieza a partir de ahora. Cuando termina la fiesta de San Pedro, ya empiezan todos los barrios hasta septiembre, octubre, a hacer todas las fiestas.
3: ¿Y lo siguiente cuál es?
18: Pues ahora, este fin de semana estamos en Ventanova, en la fiesta del Grupo Ventanova, y a partir de la semana que viene ya Grupo Reyes, San José Obrero, que ya fue en mayo, pero ya todas las urbanizaciones de montaña, Arco de Mercader, las Galeras, Grupo Roser, ya hasta la última, que es el Grupo Rosario, en octubre con la Virgen del Rosario.
3: ¿La Concejalía de Fiestas colabora con los barrios? ¿Va a llevar algo especial o te demanda muchas cosas, Paco?
17: Bueno, la Concejalía de Fiestas colabora porque, como siempre diem, en Castelló les festes les organitzen els festers i al final l'Ajuntament el que fem és col·laborar per a que aquestes festes isquen endavant i també en els barris, per supost, tenen la seva col·laboració com a festes que són de Castelló.
3: Estem a 3 de juliol, molt pront n'hi ha que escollir reina. Contem-nos com van els preparatius i les novetats.
17: Pues bueno, encara no s'ha obert el plaç de presentar les candidatures, però serà en breu i el dia 23 de juliol coneixerem el nom de les noves candidates ja i noves representants de les festes de Castelló de la Magdalena 2027.
3: Bueno, i se presentaran moltes, poques?
17: Bueno, pues la veritat és que tots els anys fins ara han batit el rècord. No sé si en quant serà el cas o no, però tindrem que esperar per a d'això.
3: Bueno, pues esperarem. Tú tienes alguna candidata, por los barrios también pueden presentarse, ¿no?
18: De hecho, este año había una dama de la ciudad que era del grupo San Agustín y San Marcos.
3: Ah, claro, es importante.
18: Igual se presentan, no lo sé, la verdad que no.
3: Pues nada, Francisco Caballero y Noelia Selma, gracias también por acompañarnos y que acabemos de disfrutar bien estas fiestas de San Pere.
17: Igualmente, paseulo bien.
3: ¿Usted cuina para ellos o no?
18: Sí que he fet paelles. De fet, en els barris he fet concurs, he participat i he guanyat algun premi.
3: Bueno, pues res. Mira tú, entonces, porque yo quería preguntarle a Núñez Feijóo si lo hubiera visto, ya que tú eres especialista. ¿Usted ha venido a tirar el arroz o a poner más leña al fuego?
18: A tirar el arroz, sí, solamente. Y a probar las grandísimas paellas que se han hecho.
3: Mira tú qué bien.
17: Paco y yo son más de tirar el arroz.
3: Claro que sí. Gracias por acompañarnos. En la recta final ya del nostre temps de radio, el que estén viviendo en directo, desde el edificio de Simetría en el seu 58 aniversari. Creo que es el secretario autonómico y secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que ha venido acompañado de Susana Fabregat, evidentemente, y gracias por acompañarnos.
12: Gracias a vosotros.
3: Estem así con el señor Núñez Feijóo y estem en paelles fent una pregunta a tots els que estan apropant. Jo, si tinguera el señor Núñez Feijóo, sap que li preguntaria avui. Señor Feijóo, ¿usted ha venido a echar el arroz o leña al fuego?
12: Él suele venir a echar arroz. Suele venir a echar arroz porque es el punto y final de la leña al fuego que vamos echando todos los días cada uno de los cargos del partido, ¿no? Yo creo que ahí el presidente ha venido, por supuestísimo, a reforzar la ciudad de Castellón, la provincia de Castellón, las fiestas de San Pere del Grau. Ha venido a compartir con la gente de la Comunidad Valenciana, y eso pues hay que hacerlo echando el arroz. Cuando la paella ya está, la paella tiene una grandísima ventaja, que se disfruta comiendo, pero se disfruta cocinando, ¿no? Y aquí en la política disfrutamos mucho de la cocina también, a pesar de que lo importante es eso, que el arroz esté en su punto y que al final el guiso salga como tiene que salir.
3: Por cierto, que es muy importante, el acto se viene celebrando desde ayer, también hoy, tanto para la Comunidad Valenciana, que representa como secretario general del Partido Popular, como para, evidentemente, la ciudad y la provincia de Castellón.
12: Por supuestísimo. A ver, un acto que reúne a todas las diputaciones, a los cabildos, a los consejos y a las juntas generales de España, es un acto fundamental, porque los que defendemos el municipalismo y lo llevamos en la sangre, al final lo que creemos es que la política se hace en la calle, se hace en el día a día, se hace en eventos como este. Es donde realmente puedes mirar a los ojos de la gente, donde puedes encontrar esa verdadera esencia, esa verdadera virtud que supone poder trabajar para las personas. Un acto que reúna esa administración intermedia, que recordemos que aunque sea de ámbito provincial, es una administración local, una administración necesaria para que tantos ayuntamientos de tan poca población puedan sobrevivir y puedan seguir trabajando, creo que ese acto que haya recaído en la ciudad de Castellón, que haya recaído en la Comunidad Valenciana, nos tiene que llenar de orgullo y nos tiene que llenar de una satisfacción necesaria para que podamos seguir trabajando en esos pueblos, en ese territorio, en esa necesidad de llegar a la gente, de necesitar a las personas, que al final es lo que realmente creemos y en lo que creemos cada vez que hacemos política.
3: Carlos Gil, secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que es de Benavites. ¿Allí ustedes hacen la paella con leña, sin leña? ¿Son más ustedes de...?
12: La paella se hace con leña por necesidad. Con leña, con pollo, conejo, con garrofo y con bachoqueta. Hicimos el concurso de paellas anoche, los ingredientes los tengo recientes todavía. Nosotros estamos en fiestas también. Yo no había venido nunca a las fiestas del Grau precisamente porque coinciden con las Benavites. Y allí la paella se hace además los domingos, pasear por el pueblo con ese olor a paella, ese olor al sofrito, ese olor a pueblo que tenemos todos los días, pues es una maravilla. Y sí, por supuesto, con leña. Las cosas hay que hacerlas como corresponde.
3: Pues muchas gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
12: Gracias a vosotros.
3: En este programa especial desde el edificio de Simetría, que hemos vivido con las fiestas de San Pedro del Grau de Castellón y el Día de las Paellas, continúa Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
19: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
0: Estar informado.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como te cuento, estamos aquí frente al aeropuerto de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Es un aeropuerto pequeñito, que debido al terremoto del 24 de junio está haciendo las veces de aeropuerto internacional, porque el de Maiquetía, de Caracas, sigue inutilizado. Hemos salido esta madrugada a las 3 de la mañana de Caracas. Llegábamos aquí al filo de las 6, este equipo de Mediodía COPE y COPE, desplazado a Venezuela para contarte